que podien sumar el que fa aquí i se s'hi va acceptar dit tu. A que ara sant i el paix és que t'anà. A que ara és una na campió. Aleluia. Gràcies, Jesús. Gràcies, Padre Santo. Com a ta dit tu saro. A que ara és una na campió. A que ara és que t'anà amb sa mas hermanitas. Gràcies. Chagyu paix t'anyane i ta dit tu saro. Página, aleluya, 29, un campeón de pastrana, ¿no? Aleluya. Su nombre, Tatituri Pastrana, acá enseñana, Saskio Tatit Jesús Agnia Hutani, Sasina. Gracias, Señor.